València, a 8 d'octubre de l'any 2008. Senyor rei Jaume I, amb esta carta vull meditar algunes coses que em vindrà d'escriure. Soc Ahmed, fill de Hassan, a Marrakech.